L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar en multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi. You to want me.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: que...
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit

el so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
2: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

va passar. La senyora Tanaka compra verdures per fer el dinar. Avui és l'aniversari del seu fill, que en fa 23. Dos iens a la mà.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, donar veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

quite a difference a day made. And the difference

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà aquesta setmana que ve, concretament dimecres i dijous, la celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Extremadura, que comptarà més amb l'homenatge dels emigrants extremenys a Catalunya i, en concret, de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida i l'acte institucional tindrà lloc a l'auditori i de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, tenim per endavant un diumenge que ha de tornar a ser de temps completament tranquil i més aviat asserenat. Quatre núvols poc importants al llarg d'aquest matí a la costa, també en alguns racons de l'interior de Tarragona, com la Conca de Barberà, però seran núvols que es desfaran de seguida. Aquesta tarda algun de prim, algun núvolet bàsicament decoratiu, i no tindrem avui tempestes ni cap mena de ruixat. I la temperatura, força dual. Matí, que torna a despertar, més aviat fresquet, especialment al Pirineu i a l'interior. Però, en canvi, la tarda serà més calorosa que ahir, sobretot a l'interior de Girona i al Pla de Lleida, passant fàcilment dels 30 graus de màxima. N'estem pendents a la xarxa.
1: I en cultura, l'Esmar Centre de Santa Bàrbara al Montsià acull avui una xerrada a càrrec de l'investigador Joan Baptista Beltrán Reverte per homenatjar els veïns de la Plana que van patir l'infern de Mauthausen. Des de la Plana, Ràdio Tere Giner.
3: Efectivament, la xerrada focalitzarà l'atenció en el destí dels quatre veïns de Santa Bàrbara deportats als camps de concentració de Mauthausen: José Muria Moliner, Joan Bel Saragossa, Gabriel Cid Muria i Juan José Valls Aixalà, aquest últim l'únic que va sortir amb vida. Escoltem Joan Baptista Beltrán Reverte.
4: Ell va entrar, el Muria Molina va ser el primer que va entrar el 27 de setembre de 1940. Juan Val Saragossa i Gabriel Cid Muria entren junts. Ells van fer el viatge des de França fins a Mauthausen junts. I van entrar el dia 11 de desembre de 1940. I després està el Juan José Valls Aixalà, que va entrar el dia 26 d'abril de 1940. 1941, este és. I després, el que està ja que dir també és que tots moren, només se salva el Juan José Valls Aixalà.
3: Beltrán Reverte és autor d'obres de referència com Viatge a l'Infernaci, Els deportats de Xerta, Josep Maria Brull i Solares, De Tortosa a Mauthausen, Un viatge sense retorn, o el recent estudi que està portant a terme sobre els deportats d'Alcanar.
1: I en els esports, Barça i Lleida es veuen avui les cares a la final de la Lliga Catalana a CB. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Pellegrini Sánchez Mata. M'agrada el meu nom, el primer cognom, i sobretot l'altre. Tothom em diu que sóc guapa, si no, pobres d'ells, els torço els turmells, i em quedo tan ample. Tampoc no sóc tan violenta, pego però lo just quan tinc un disgust. Sóc de sang calenta, i qui digui que m'ho invento ja pot tremolar. Mata bé de matar.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: extremenys a territori català i en concret de Manolo Vital, el conductor d'autobús sindicalista de Nou Barris, que és el protagonista a la pel·lícula El 47. Segons detallen fonts de l'executiu, Illa visitarà les localitats de La Zarza i Mérida. L'acte institucional tindrà lloc a l'auditori de la capital de la comunitat autònoma amb la neta de l'activista Joana Vital. El cap de govern signarà també dijous un protocol de col·laboració amb el consistori extremeny per impulsar la protecció i projecció conjunta del Teatre Roma de Mérida i el Teatre Tàrraco de Tarragona. I d'altra banda, el Consell Comarcal de la Garrotxa demana fer una frenada en el creixement de població perquè la comarca està al límit del que es pot permetre. De fet, el president de l'ENS, Albert Danés, avisa que cal repensar el model perquè hi ha massa gent i els serveis públics no estan dimensionats a la quantitat de persones que han arribat al territori durant els darrers anys. Canviem de tema. Els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors marcades per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. I la campanya anual Deixa't prendre el pèl es tornarà a dur a terme avui a Cambrils, en el que serà ja la desena edició. Es tracta d'una iniciativa solidària que cada any es dedica a una causa diferent. Des de Ràdio Cambrils, més detalls, Marga Mallol.
1: Cambrils es tornarà a deixar prendre el pèl aquest diumenge 13 de setembre al Passeig Marítim. 43 professionals de la barberia, perruqueria o massatge oferiran els seus serveis i tot el que s'aconsegueixi es destinarà a l'Associació Autisme Cambrils. Una de les seves membres, Mireia Font, ha explicat que instal·laran una carpa sensorial perquè tothom pugui saber com se senten aquestes persones.
2: És, bueno, una invitació perquè puguem notar, puguem sentir durant uns moments el que poden experimentar ells un dia qualsevol, en qualsevol moment, ja sigui al carrer, sigui a l'escola, sigui anant a comprar.
1: En les 10 edicions de la campanya Deixa't prendre el pèl s'han recaptat vora els 150.000 euros. Enguany i en porten 6.000.
0: I en els esports, en bàsquet, avui Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El president de la Generalitat, Salvador Illa, portarà la setmana vinent, concretament dimecres i dijous, la celebració de la Diada de Catalunya a Extremadura, que comptarà més amb l'homenatge

0: conductors, una baralla, perdó, entre dos conductors a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit per arma blanca, segons han confirmat fonts policials. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova. Segons les primeres informacions, la disputa acalorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona busca l'agressor, que encara es troba pendent de localitzar. I en agricultura, els pagesos preveuen una millor collita d'avellana respecte a les tres campanyes anteriors, marcades totes per la sequera. Enguany, des d'Unió de Pagesos calculen que podrien plegar 5.000 tones d'aquesta fruita seca al camp de Tarragona. Això representa entre un 70 i un 80% d'una collita normal, quan s'arribaven a les 10.000 tones, segons explica el coordinador territorial d'Unió de Pagesos al camp de Tarragona, Sergi Claramunt. Tot i això, recorda que s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona que rega del pantà de Riudecanyes. I en cultura, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. I és que l'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia afectat la parla i l'havia allunyat del gran públic. Un públic, això sí, que l'ha rebut tan emocionat i entregat com ho estava ella. I en els esports, avui en bàsquet, Barça i Lleida es veuen les cares a partir de les 12 a la final de la Lliga Catalana ACB, que es disputa a Tarragona. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui tornem a començar amb una novetat que ja presentàvem en el passat programa. Lucas Santana, aquest músic de Bahia del Brasil que acaba de publicar amb nou format el disc Brasiliano. Vam sentir el tema en el qual doncs, canta amb Chico César i ens faltava poder sentir el tema en el qual col·labora Gilberto Gil, una de les seves grans inspiracions, juntament amb Caetano, evidentment. Tots de Salvador de Bahia i Lucas Santana doncs, va col·laborar amb ells en aquell Tropicalia 2 dels anys 90-94 i alhora doncs, Lucas Santana és una de les persones dels músics que més està, diguem-ne, sintetitzant tota aquesta música popular brasilera. Havia treballat també amb Chico Sainz, amb Arthur Lindsay, etc, etc. I en aquest moment està, doncs, això, en un moment d'efervescència, perquè si realment doncs, anem a buscar el llistat de la seva discografia recent, doncs va a un per any i inclús dos. Bé, Lucas Santana, des de Salvador de Bahia. Aquest disc Brasiliano té, a més, un tema que aquest no ens el volíem perdre aquí al programa amb les noies de Cucanya, el duo de Tolosa de Llenguadoc que doncs, revoluciona el folklore occità, col·labora amb Lucas Santana en aquest tema. Aquí els tenim.

0: Cucanya cantant en occità en el disc Brasiliano de Lucas Santana, un disc que vol reflexionar sobre la llengua. De fet, doncs, el disc es diu així, Brasiliano. El primer tema que hem escoltat amb Gilberto Gil es diu A Història de Nossa Língua i aquest segon amb Cucanya es diu Liga. I bé, ara avui doncs barrejarem, com fem sovint, les diferents seccions. Perquè la passada setmana vam estar parlant del programa de la Mercè, però només del que passava el dimecres 23 a la plaça Catalunya. I doncs és prou interessant, amb Via Ferreira, la Brama i Marjan. Però doncs, el programa del BAM i el programa musical de la Mercè, que sempre amaga concerts molt i molt interessants i, a més, gratuïts, doncs és molt més ampli. Per tant, avui barrejarem els concerts, les descobertes, doncs això, remenant el programa d'aquesta propera Mercè. I una de les coses que passa el mateix dimecres 23, en aquest cas al Teatre Grec, és que ve Luisa Sobral. I aquest és el single del seu darrer disc, Felicidade.
1: Eu estava longe lá

Luisa Sobral serà al Teatre Grec el dimecres 23 i és l'ocasió de veure aquesta cantautora portuguesa que és una de les destacades de l'escena en aquest moment i alhora també doncs, és compositora de temes que han cantat Ana Moura o Antonio Sambujo o Mayra Andrade, entre d'altres. Luisa Sobral al Teatre Grec, però en un escenari diferent com és el de l'Avinguda de la Catedral, aquell dimecres 23 té lloc un dels concerts que podríem dir, diguem-ne, més histriònics, inclús divertits. És un personatge holandès, es diu Arp Frick, toca la guitarra i li agrada el funk i s'envolta d'una formació gospel. El títol de l'espectacle, igual que el del disc, és el darrer disc, The Gospel of Jessamy. Veure Arp Frick és realment submergir-se en un gospel ben diferent. Aquí va un tema, Father, Father.

Harp Frick, des d'Amsterdam, un personatge que li agrada el gospel, però que alhora és capaç de mixturar-lo amb la música disco. De fet, ell s'inspira molt en una banda com la Chic, i alhora, doncs, això, li dedica aquest disc Jessamy a la seva filla, The Gospel of Jessamy, un espectacle que es podrà veure a l'Avinguda Catedral el dimecres 23. I sense marxar de l'Avinguda de la Catedral, però passant a dijous 24, ens trobem al concert de Maria Terremoto. I és important anar a sentir del seu disc Manifiesto aquesta rumba.

Maria Terremoto obrint la nit flamenca d'aquesta Mercè. Aquesta nit flamenca que tindrà lloc a l'Avinguda Catedral el dijous 24, el mateix dia de la Mercè, i que, a més de Maria Terremoto, doncs després hi haurà un espectacle que es dirà tal qual la Barcelona flamenca. Dirigeix Chicuelo, Juan Gómez Chicuelo, amb una formació on hi ha veus com la d'Anna Brenes o Joaquín el Duende. I alhora hi haurà convidats com Montse Cortés o Carles Benavent o una llista llarga de convidats. Un concert, una nit flamenca amb Maria Terremoto i aquest espectacle que condueix Chicuelo a l'Avinguda Catedral dijous 24. I doncs ara anem de descobertes. Una descoberta perquè el BAM també és això. El BAM, i dins de la Mercè, sempre s'ha distingit per facilitar la descoberta de diferents artistes, ja sigui de les músiques urbanes, de les músiques del món, o en aquest cas de les dues coses alhora. Usi Freja, Don't Disturb Me.

0: girl in my body and my soul.
1: UCI Freixa és el nom de la formació que, de fet, lidera i doncs, protagonitza Kelly Rose, una noia nascuda al Camerún, però que des de París doncs, acaba de llançar aquest debut i que és el seu primer disc. De fet, serà la primera vegada que actuï a Barcelona i, d'alguna manera, doncs, això, amb tota aquesta actitud combativa que té el hip-hop i alhora doncs, el discurs, un discurs doncs, clarament que reivindica doncs, l'acceptació, la lluita i la llibertat de sentir-se qui es vulgui. És un punk rap des de, diguem-ne, França, però amb arrels al Camerún. Kelly Rose. I una altra descoberta que ens porta el BAM és una noia que ve de la diàspora palestina a Itàlia. Es diu Tara i, de fet, doncs el tema que sentirem es diu així, tal qual, diàspora. Tara.

Tara, des de la diàspora palestina a Itàlia. Una de les descobertes que podem fer dins de la programació del BAM, i no ho hem dit, però tant Tara com Ussi Freya seran a l'escenari del Raval. Ussi Freya el 25 i Tara el 26. I el mateix 26, després del concert de Tara, uns, diguem-ne, vells coneguts aquí al programa, que els hem sentit i ens han agradat sempre molt, són la formació, el duo de Síria, dels Altos del Golan a Síria, que es diuen Tut Art. Seran a Barcelona i faran ballar tothom d'aquesta manera.

A la Rambla del Raval, el dissabte 26 de setembre, doncs aquests dos germans, el duet de Hassan i Rami Nakle, faran, que es diuen Tut Art, doncs faran el seu concert. De la diàspora palestina de Tara a la diàspora síria dels germans de Tut Art. I això és la Mercè, és el BAM. Anem a buscar encara una altra possible descoberta interessantíssima que podem fer a través d'aquest programa. Això és al Teatre Grec i és la música d'una formació, doncs, que es diuen Def Mama Def, i que ens permeten, doncs, descobrir la música urbana que actualment es cou a l'Àfrica. Serà el Teatre Grec dins d'aquest programa de la Mercè. I, de fet, doncs, quan un vol anar al Teatre Grec, doncs ha de pensar que les places són limitades. L'aforament es tancarà un moment o l'altre. Aquesta gent, Def Mama Def, són dues dones que fan un hip-hop i una fusió, doncs, musical cantada en Wolof, i que alhora, doncs, això barreja la música urbana, el hip-hop, l'afrobeat i, doncs, les arrels tant de Dakar com també a Saint Louis, al Senegal. Def Mama Def, una bona descoberta de la Mercè.

El duo senegalès, el duo femení Def Mama Def. En aquest cas, en aquest single Oya, amb la veu de Mousy Dibe, que en tot cas aquest no hi serà, al Teatre Grec el dijous 26 dins de la programació del Grec. Def Mama Def, fusió africana, hip-hop i músiques urbanes des del Senegal. I aleshores ara dissabte 26, he dit dijous i volia dir dissabte. I abans de la Mercè, el dimarts 22, fora del programa, evidentment, fora del programa de la Mercè, de fet és un concert més que tindrà lloc doncs al Poble Nou. Això estem parlant del Centre Cultural de l'Aliança del Poble Nou, un concert que no volem deixar de parlar-ne aquí al Mixtures. És un ensemble de música kawali, la Fana Fi Ala Sufi Kawali. És un ensemble, és un grup de música kawali que amb les tables i amb els harmòniums i sobretot amb les veus i les palmes doncs faran un concert d'autèntica música kawali. Alhora, doncs, presenten el concert com Del Kawali al Duende, una mica com vam voler fer aquí el programa monogràfic que li vam dedicar aquest estiu a la música kawali, la lligam entre la música gitana i la música sufí del nord de l'Índia. Fana Fi Ala Sufi Kawali seran al casino de l'Aliança del Poble Nou el dimarts dia 22. És una ocasió molt interessant per a aquells qui s'interessin per la música kawali, una música espiritual però amb una força impressionant. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Així ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia, en què ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars de migrants aquest matí a una nova instal·lació temporal.

0: Els Mossos d'Esquadra van detenir entre els passats dies 8 i 9 de setembre 6 persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionades amb el tiroteig sense ferits del passat 17 d'agost. La investigació policial ha permès detenir els implicats en l'incident amb arma de foc i desmantellar dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos. I més successos, una baralla entre dos conductors a Barcelona va acabar i la tarda amb un d'ells ferits per arma blanca. Segons han confirmat fonts policials, la discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que, com diem, es troba pendent de localització. I en cultura, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa després de superar una malaltia neurològica crònica que patia des de feia 6 anys i que li havia afectat la parla. I en els esports, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs a domicili. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o a la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la Veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre. 1, 2...

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. La nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha defensat que el relleu al capdavant del cos es faci de manera natural i no de forma traumàtica després d'uns anys convulsos al cos. Ho ha dit així en una entrevista a La Vanguardia, on ha explicat que va rebre l'encàrrec directament de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Catà, que assumirà oficialment el càrrec després de la jubilació de Miquel Esquius, que ha estat 2 anys al capdavant de la prefectura, ha reivindicat certa continuïtat per consolidar projectes com els plans contra la multireincidència i les armes blanques i ha apostat per treballar des de la proximitat. Preguntada també per la dimissió de Josep Lluís Trapero, ha assegurat que desconeix si el major ha renunciat perquè no la volia com a cap dels Mossos. I en successos, un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe a la Nacional 260 al terme de Fiscal, a la província d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Segons les primeres informacions, es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor, un home de 64 anys, com hem dit, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. Seguim amb successos. Un home ha resultat ferit per arma blanca i 2 persones més han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona. Els fets han passat cap a 10:15 de la nit al carrer de la Llacuna. Segons ha avançat BTV, i han confirmat els

0: Tetó, fins que un d'ells va agredir l'altre al cap amb l'arma blanca i després va fugir. En aquest cas, encara no ha estat localitzat. I en els esports, en bàsquet, en joc des de les 12, la final de la Lliga Catalana ACB entre el Barça i el Lleida, que es disputa a Tarragona. En futbol, ahir victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs per als blanquiblaus, fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una. Us parla Eduard París. L'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. Del Servei Català de Trànsit preveu, això sí, que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10, especialment a la P7, tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, com també en sentit nord entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65, precisament també en direcció a la P7, a la C55 i a la C58 sud, i també, per últim, a la Nacional 340 entre Comarruga i el Vendrell. Parlem també de successos, perquè un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt de Barcelona va deixar ahir a la nit un balanç de 7 ferits de diversa consideració, segons han informat fonts municipals. El sinistre es va produir pels voltants de 3:15 i, segons les primeres informacions, aquest xoc va tenir 3 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar, doncs, 6 dotacions dels bombers de Barcelona, que van haver d'excarcerar una dona atrapada en un dels turismes, i 7 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques. En total es van atendre 7 persones, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a diferents centres hospitalaris. I encara més successos. Un motorista de Girona va morir ahir a la tarda en un xoc amb un cotxe, en aquest cas a la Nacional 260, al terme de Fiscal, a la província aragonesa d'Osca, segons fonts de la Guàrdia Civil. Les primeres informacions apunten que es va produir una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme. El conductor del vehicle de dues rodes, un home de 64 anys, com expliquem, i veí de la província de Girona, va perdre la vida, mentre que el conductor i un altre ocupant del turisme van resultar il·lesos. I en plana cultural, la cantant canadenca Celine Dion ha tornat als escenaris aquest dissabte a París, emocionada i eufòrica en el primer dels 16 concerts que té previstos a la capital francesa. L'artista feia 6 anys que lluitava contra una malaltia neurològica crònica que li havia

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món, en el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com, doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual, doncs, això, escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Rosalía, mira.
1: Toma que toma.
2: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
3: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Ahir va fer tot just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors continuen alertant que els números no surten.
0: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Parlem del trànsit. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: I un d'aquests ha implicat 3 cotxes i una ambulància a la ronda de dalt a Barcelona, deixant ahir a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'excarcerar una dona que havia quedat atrapada en un dels turismes.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país, i de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol, i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir, i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques, al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble sempre, amb pocs núvols, i per tant una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà a baixar en picat la temperatura, i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i el Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arranca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior i uns 15.000 més que l'any passat.
2: Els estudis a més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: I en els esports, el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquivaus fora de casa gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: I en bàsquet, una nota d'última hora, el Barça s'acaba de proclamar campió de la Lliga Catalana CB després de superar la final al Lleida. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Dos alerten que els números no surten, ampliant la informació cara a l'Àries.
1: Fa sis mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim tres mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
2: I nosaltres teníem l'esperança que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de ports senglars, o els camins amples, que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on es pot posar.
1: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
3: Possiblement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
1: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
4: I l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. A hores d'ara encara no hi ha gaire activitat a la xarxa viària i és que el Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui a partir de les 5 de la tarda i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7.
0: Les principals afectacions es podran concentrar precisament a la P7 en sentit sud, a Sant Celoni i la Roca del Vallès, i en sentit nord, entre Vilafranca i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7, i a la C55 i a la 58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
4: I fent balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort en accidents de trànsit des de l'inici d'aquest pont de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 al terme municipal d'Altafulla. En el sinistre també es van veure implicats 3 vehicles i també hi va haver 4 persones més ferides.
0: Divendres també es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tindre lloc a la N260 a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. Poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe, la C59, a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal es va produir el dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. Un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. El Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja n'eren 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
4: I un altre accident més encara, en aquest cas sense víctimes mortals, entre 3 cotxes i una ambulància, en aquest cas a la Ronda de Dalt a Barcelona, que va deixar ahir a la nit un balanç, això sí, de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
0: El sinistre es va produir als voltants de 3:15 al quilòmetre 5 de la B20, en sentit Llobregat i a tocar amb la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total, les van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
4: I parlem ara d'educació, perquè demà dilluns comença el nou curs per a la formació professional. Ho fa amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
0: Infermeria i Administració i Finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
5: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent

0: i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: Seguim parlant d'educació perquè el govern contempla també augmentar l'oferta de cursos de català arran del possible increment de demanda després del procés de regularització massiva. En una entrevista a RAC1, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que ara sortirem amb una oferta si hi hagués més demanda de la prevista, podem créixer amb la contractació.
2: Vila ha assegurat que l'objectiu de l'executiu és continuar el creixement d'oferta. El Consorci de Normalització Lingüística obre aquest dilluns el seu període d'inscripcions amb poc més de 48.000 places, la xifra més alta fins ara. També ha informat que s'està treballant perquè els centres laborals puguin oferir més cursos de català.
1: I encara en l'àmbit educatiu, en aquest cas en plana més local, la Fundació Impulsa busca voluntaris per fer de mentors al Moianès per aquest curs. L'objectiu és donar suport als joves amb risc d'exclusió social, becats per fer cursos de formació professional. Des de Ràdio Lons ho explica Jordi Givert.
3: Aquest és un projecte que busca afavorir la inserció laboral de joves en comarques rurals. En el cas del Moianès, compten amb el suport d'institucions i del sector empresarial que facilita pràctiques als estudiants en empreses del territori. Maite Martínez, la coordinadora de la Fundació Impulsa a la Comarca.
4: Doncs la Fundació Impulsa principalment el que aporta és, per una banda, una beca econòmica que dona suport per poder assumir el cost dels estudis, però sobretot, i és la part per nosaltres més important i que més valoren els joves al final del pas de la Fundació, els fem un acompanyament personalitzat i els joves i les joves que estan a la Fundació també poden rebre l'acompanyament d'un mentor o mentora, que són persones voluntàries que els acompanyen al llarg del camí.
3: La mentoria implica un compromís de mínim un any i òptim de dos en una dedicació aproximada de 5 hores al mes entre trobades amb el jove, formacions i seguiment amb l'equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa.
1: I hem de parlar ara d'intel·ligència artificial perquè aquesta continua avançant a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat ja la capacitat per controlar-la.
2: Aquests dies, en Jacob Coxon, un jove expert que ha treballat amb OpenAI i Anthropic, ha fet saltar les alarmes amb una advertència contundent. Les grans empreses estan perdent el control sobre els seus propis sistemes. Coxon alerta que aquesta acceleració podria arribar a representar una amenaça existencial per a la humanitat. Carme de Fez.
5: Seria capaç la IA d'anar contra la humanitat? On està el veritable perill? Manel Sant Romà és professor honorari de la URB i president de CIVICAI.
6: Doncs jo crec que és molt possible que la IA arribés a poder acabar amb la humanitat, el qual no vol dir que hagi de ser així. I quin és el precipici? El precipici és que aquesta tecnologia, per primera vegada a la història de la humanitat, la intel·ligència artificial es pot millorar a si mateixa. Pot ser cada vegada més intel·ligent. Soleta. Bueno, soleta. Primer ajudada pels homes, però pels que l'han creat. Però pot arribar un moment en què digui aparta't que tu no en saps prou. No? Això està passant ara ja. Això ja està passant. No és ciència-ficció, està passant.
5: Per què les pròpies empreses tecnològiques volen frenar el desenvolupament de la IA?
6: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
5: Caldria un consens internacional per regular-ho?
6: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. I estem en mans d'aquesta gent i estem en mans de pensar que no se'ls hi desmarxarà, però és que ells, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
5: Amb quina urgència s'hauria d'actuar?
6: Veus com aquestes són molt necessàries i a veure si reaccionem no tant abans de que sigui massa tard, perquè no crec que hagi de venir el dia en què un dia ens anem a dormir i l'endemà la IA ens extermina de tots, sinó que poden arribar a passar coses amb una escala de temps molt curta, i molt curta vol dir mesos o anys, molt fortes.
1: Veurem com avança la intel·ligència artificial en aquest cas, però mentrestant anem fins a Móra la Nova, que encara amb bones perspectives la recta final de la resolució europea de la gigafactoria precisament d'intel·ligència artificial després de l'obertura de les candidatures el passat mes de juliol per part de la Comissió Europea i amb l'aprovació de Brussel·les a la Unió d'Empreses que vol optar la proposta espanyola. El consistori confia en una resolució favorable i treballa en la preparació de diferents aspectes tècnics que hauran de donar forma a aquesta gran infraestructura. Ens ho explica des de Ràdio Móra la Nova, Eva Vilanova.
7: Móra la Nova ha estat treballant durant tot l'estiu per tindre a punt la seva proposta per a la gigafactoria d'intel·ligència artificial. Des de l'obertura de les candidatures el mes de juliol, per a un total de fins a 7 gigafactories arreu d'Europa, s'ha avançat en la preparació dels elements necessaris que han de donar forma a esta instal·lació, com el subministrament elèctric o el projecte d'edificació. Carlos Trinxant és el tinent alcalde de Móra la Nova.
8: Les instal·lacions que s'han de fer per poder donar servei van avançant. Durant aquest estiu s'han realitzat diferents reunions amb l'objecte d'anar avançant sobretot en el projecte que ha de portar el subministre elèctric al polígono del Molló per donar servei amb aquesta instal·lació, i després també s'ha estat treballant en l'equip que està redactant el que és el projecte edificatori i d'activitat.
7: Des del consistori confien en que aquesta sigui una de les candidatures guanyadores.
8: Des de l'Ajuntament i tot l'equip de govern i tot el consistori estem convençuts de que aquesta instal·lació serà un abans i després per al nostre poble i per al territori que ens envolta. Estem parlant d'una instal·lació molt singular, molt pionera, evidentment, a tota Europa. La línia és de continuar treballant, tal com ho hem fet des d'ara ja fa un any, tant des d'Incasol com des de les empreses que estan portant el projecte, i estem segurs que al final en sortirem.
7: L'executiu comunitari tancarà el procés el 12 de novembre i espera anunciar els guanyadors a principis de 2027. La previsió és que les gigafactories comencin a operar 18 mesos després de la signatura del conveni. Des de la Generalitat ja preveien que si la candidatura de Móra la Nova sortís escollida, les instal·lacions estiguessin en funcionament durant el 2028.
1: Parlem ara de divorcis, perquè amb el final de l'estiu arriba també un augment en aquests, en aquest cas en les separacions.
2: El setembre és un moment especialment sensible per a moltes parelles, ja que després de setmanes de convivència més intensa durant les vacances, les dades judicials ho confirmen. És el moment de l'any amb més moviment als jutjats de família. Canal Terrassa, Enric Ventura.
9: Popularment es diu que el setembre és el mes dels divorcis, però a més els professionals ho corroboren. És el cas de la Maria José Vergara, advocada terrassenca, que l'abril farà 30 anys que exerceix. Explica a Canal Terrassa que és el moment de l'any amb més peticions de divorci amb diferència. Rebat, però, que sigui una conseqüència immediata de l'augment de convivència conjugal durant les vacances d'estiu.
10: No crec que el motiu de la separació sigui la convivència, sinó que hi ha una base que està ja feta malbé, i que el fet d'haver de conviure és el que et fa adonar-te de que realment no vols continuar per aquest camí, i agreuja tots els problemes que intentes tapar durant una convivència habitual, perquè cadascú té la seva feina.
9: Per Vergara estem en un moment amb molts divorcis i on les parelles duren menys temps junts, però encara n'hi podria haver més. Les dificultats per accedir a un habitatge fan que per a moltes persones plantejar-se un divorci sigui econòmicament complicat.
10: No és fàcil econòmicament, és a dir, no és només una qüestió del cost de l'advocat, procurador, notari, dels tràmits, per dir-ho d'alguna manera, és també com sobrevivim després. És a dir, avui en dia moltíssima gent té una hipoteca, i si es separen, si es divorcien, un dels dos ha de marxar del domicili. O què fem? O és que amb la vivenda no podem. I això és molt difícil.
9: L'altre pic de divorcis és el mes de gener. Comença un nou any i moltes parelles s'estimen més iniciar el procés un cop acabades les festes de Nadal. L'acumulació de casos als jutjats, però, fa que sovint, quan arriba aquest segon pic de divorcis, encara en quedin per resoldre del mes de setembre.
1: Obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. Fins ahir hi havia el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament en un any, on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
2: Entre les propostes més destacades, la companyia Kamatchka ha inaugurat el certamen Ainokotuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut un punt de trobada d'artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
1: I hem de parlar també del documental del Nou TV, Pere Casacoberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia.
2: En Martí Rubiró, el director de l'Nou TV i codirector d'aquest documental, ha recollit el guardó aquest dissabte al vespre a Batumi i ens ho explica des del Nou FM, Caral Àries.
11: Pere Casacoberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
12: El documental Pere Casacoberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
1: I parlem també de castells, perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar-lo, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
2: L'actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926, i també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La colla tancarà els actes del centenari al mateix escenari on el va començar, el dia de Castellà de Sant Zacaries, el 24 d'octubre.
1: Són les 2:21, anem a parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de futbol, i és que el Barça ha visitat el Llevant a partir d'un 4:15 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació tot i tenir un partit menys. Empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
1: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del camp de l'Osasuna per 0-2.
2: Els de Manolo González van sumar així el primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, com a gran protagonista.
1: I del futbol ens n'anem al futbol sala, perquè avui s'ha disputat la primera ronda de la Copa del Rei en un duel que ha enfrontat el Mataró i el Rubí. En directe des de Mataró Ràdio, Oriol Debat, qui s'ha endut la victòria?
14: Un gol a 5 i, a més, s'ha mostrat superior bona part del partit. S'havia avançat el futsal, però un dels moments clau ha estat quan han expulsat en vermella directa la portera local per tocar la pilota amb la mà fora l'àrea. Això ha suposat una inferioritat de 2 minuts que ha aprofitat el Rubí, un rival teòricament superior, per avançar-se al marcador just abans de la mitja part. El segon temps ha continuat aquesta superioritat de les de Rubí, han pogut fer l'1-3, i, mica en mica, en el pas dels minuts, el futsal Mataró ho ha intentat de totes les maneres i ha permès fer arribar a l'1-5 definitiu a l'esportiu Rubí, que guanya el partit i supera aquesta primera eliminatòria de la Copa del Rei, marcador contundent, però que no reflexa el que s'ha vist durant la pista durant tot el partit.
1: Moltes gràcies, Oriol, i com veiem, classificació per al Rubí en aquest derbi a la primera ronda de la Copa del Rei de futbol sala. Recuperem el futbol, en aquest cas futbol femení a la Lliga F. Empat de l'Espanyol per una banda i per l'altra triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra un Atlètic Club que va aconseguir l'empat en el temps afegit. El Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts. I per la seva banda, el Badalona Women juga avui a 8:15 al camp de l'Eibar. La primera del partit des de la ciutat de Badalona, Mònica Martín.
15: El Badalona Women té un gran repte a Ipurua, superar un Eibar que encara no coneix la derrota, amb un empat contra el Real Madrid i una victòria contra l'Espanyol. Les de Marc Ballester ja estan preparades per sumar 3 punts complicats, però també per trencar aquesta habitual defensa de 5 de les jugadores d'Iñaki Goikoetxea. La verticalitat i la creativitat seran un punt clau per superar l'Eibar.
16: Porque tienen su idea muy clara, la llevan a la perfección y nosotras pues también nos favorece el tener balón, el intentar romper esas líneas que, de las que hablamos de alguna manera. Creo que este equipo está súper capacitado para conseguirlo. Intentaremos tirar de talento, tirar de estilo de juego del Badalona, que no es otro que intentar jugar y ojalá y podamos abrir la lata allí en Ipurua.
15: Recordem que les badalonines sumen una derrota a Lezama i una victòria contra l'Espanyol.
1: Seguim amb futbol masculí a la primera federació. Mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu.
2: Tots dos van perdre en la tercera jornada d'aquesta primera federació. L'Europa 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol de la derrota que arribava al minut 93 i el Sant Andreu a Eivissa per un 2-0.
1: Males notícies per als dos equips barcelonins de la categoria i molt bones, recordem, pel Nàstic, que va obrir la jornada divendres amb una victòria per 4-2 davant l'Algeciras, que el manté al capdavant de la classificació amb 7 punts de 9 possibles. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: Amb la primera jornada de la Copa d'Espanya també, seguim que avui el Club Bàsquet Prat s'enfronta als Amics de Castelló.
1: I marxem un altre cop al futbol sala, en aquest cas masculí, perquè s'ha estrenat ja el torneig Obertura a la primera divisió.
2: Aquest nou format ens presentarà dos campionats en un mateix curs. Perquè fa els dos equips catalans, derrota del CatGas Santa Coloma davant el Palma 2-4 i victòria del Barça 2-5 contra el Valdepeñas. I a la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts de les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
1: I tanquem amb ciclisme, perquè avui es disputa la darrera etapa de la Vuelta, que coronarà com a campió el mallorquí de l'equip Movistar, Enric Mas.
2: D'aquesta manera, 12 anys després, un ciclista espanyol tornarà a pujar un graó més alt del podi. Mas estarà acompanyat per l'eslové Primoz Roglic i per l'austríac Félix Gall.
1: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Aquest cap de setmana es compleixen just 6 mesos des que el parc de Collserola està tancat pel primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran les restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, Caral Arios.
0: Repassem la resta de notícies de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia.
0: Parlem també de trànsit, perquè l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit.
2: El retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus i amb un total fins ara de 4 víctimes mortals.
0: L'últim d'aquests, tot i no deixar víctimes, ha estat entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt a Barcelona ahir dissabte a la nit, amb un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 lleus.
2: A més, els bombers van haver d'escarcerar una dona que havia quedat atrapada dins d'un dels turismes.
0: I en educació, demà dilluns comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat.
2: Els estudis amb més demanda són els d'infermeria i el d'administració i finances.
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, una situació completament calmada, molt assolellada, la que estem tenint a hores d'ara a tot el país i, de fet, la que encara continuarem tenint el que queda d'aquest diumenge. Per tant, gairebé no hi haurà ni un núvol i això permetrà que la temperatura pugui pujar amb gràcia. De fet, a hores d'ara ja està fent més caloreta que no pas ahir i aquesta tarda estarem parlant de moltes comarques al voltant dels 30, 32, 33 graus. Per tant, un ambient bastant calorós, un ambient del tot estiuenc novament. I com dèiem, amb vent feble sempre, amb pocs núvols i, per tant, una placidesa absoluta. Quan vagi entrant la foscor, sí que tornarà baixant picat la temperatura i això és el que hem de destacar del dilluns, que al matí despertarà una altra vegada bastant fresquet, sobretot a l'interior i al Pirineu. Demà, una altra vegada, amb cel gairebé ras, transparent, 4 núvols prims decoratius i poca cosa més. N'estarem pendents a la xarxa.
0: I en els esports, el Barça ha visitat Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: I ahir, victòria de l'Espanyol per 0-2 al camp de l'Osasuna, la primera del curs pels blanquiblaus fora de casa, gràcies a un doblet de Roberto Fernández.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Aquest cap de setmana ha fet tot just 6 mesos des que el parc de Collserola es troba tancat arran del primer cas detectat de peste porcina a Barcelona.
2: La incertesa sobre quan s'acabaran aquestes restriccions ha fet que els veïns demanessin una reobertura parcial del parc, mentre que els restauradors alerten que els números no els surten. Ampliar la informació, ara sí, Caral Arios.
5: Fa 6 mesos que el parc de Collserola va tancar pel primer cas de pesta porcina que es va detectar al terme municipal de Barcelona. A l'agost semblava que s'anava a avaluar la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat que el govern prorrogués el tancament com a mínim 3 mesos més. Els veïns han rebut la notícia com un gerro d'aigua freda. Montserrat Herrando és la portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera.
6: I nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de Port Senglars, o els camins amples, que obrissin perquè poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on no es pot posar.
5: Des d'aleshores s'han hagut d'aplicar restriccions i els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants. Miguel Ángel Roldán és l'encarregat del restaurant Santa Creu Olorda.
7: Possiblement fins desembre, gener, seguirem igual. I el problema que tenim en la restauració és que pràcticament la clientela ha baixat un 30-40% a l'accés a la muntanya i això es nota molt.
5: Davant d'aquest escenari, els restauradors diuen que viuen una situació d'inseguretat i que el seu futur està a l'aire.
0: I l'operació Retorn del Pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 d'aquest migdia i la propera mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit, especialment a la P7.
2: Les principals afectacions es podran concentrar a la P7 tant en sentit sud de Sant Celoni a la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, la C31 i la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, aquí està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació.
0: I a mode de balanç, aquest retorn arriba després d'un pont marcat per diversos accidents greus, i és que 4 persones han mort durant aquest pont, en aquest cas des de l'inici de la Diada. La primera víctima va ser una conductora de 27 anys que va morir dijous a la nit en un accident múltiple a la Nacional 340 a Altafulla. En aquest sinistre, en què també es van veure implicats 3 vehicles, també hi va haver 4 persones ferides.
2: Divendres es van registrar 2 accidents mortals amb motoristes. El primer va tenir lloc a la N260, a la Ribera d'Urgellet, on un motorista va morir en una col·lisió frontal amb un turisme. I poc després, un altre motorista també va perdre la vida en un xoc frontal amb un cotxe a la C59 a Caldes de Montbui. I el quart accident mortal va ser aquest dissabte a la tarda a la BB-2005, a Torrelles de Llobregat. També un xoc frontal entre dos turismes va provocar la mort d'una dona de 76 anys. 4 persones més van resultar ferides, una de greu i 3 de lleus. I el Servei Català de Trànsit va informar que amb aquesta víctima ja en són 94 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes.
0: I encara hem d'explicar un altre accident de trànsit entre 3 cotxes i una ambulància a la Ronda de Dalt, a Barcelona, que va deixar ahir dissabte a la nit un balanç de 7 ferits, un menys greu i 6 de lleu, segons han informat fonts municipals i el Servei d'Emergències Mèdiques.
2: El sinistre es va produir als voltants de les 3:15 al quilòmetre 5,5 de la B20 en sentit Llobregat, a tocar de la sortida 10 de Pedralbes. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc amb 4 vehicles implicats, entre els quals hi havia una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van ajudar a escarcerar una dona atrapada en un dels turismes i 7 ambulàncies del SEM, i en total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals de l'ambulància, que van ser traslladades a centres hospitalaris.
0: Parlem també d'educació, perquè aquest dilluns, demà mateix, comença un nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, una xifra que supera en 15.000 els de l'any passat.
2: La infermeria i l'administració i finances són els estudis més demanats. És una informació d'Esther Minguell.
3: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: Recuperem plana de successos, en aquest cas per parlar de diversos apunyalaments. Comencem pel primer, i és que 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona.
2: Segons han confirmat les fonts policials de l'ACN, els Mossos d'Esquadra han rebut un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava agressió per arma blanca. El sistema d'emergències mèdiques ha atès els 2 menors i els ha traslladat a un centre hospitalari sense que les seves vides corressin perill.
0: D'altra banda, un home ha resultat ferit també per arma blanca i dues persones han estat detingudes aquest passat vespre arran d'una baralla amb una desena d'implicats al districte de Sant Martí de Barcelona.
2: Els fets han passat cap a un quart de 10 al carrer de la Llacuna, segons Avançat BTV i han confirmat els Mossos d'Esquadra a la CNE. Els agents han rebut l'avís i en arribar al punt han localitzat a la persona ferida. Els Mossos han detingut el presumpte autor de l'agressió i poc després un segon individu per un delicte d'amenaces. També el sistema d'emergències mèdiques ha atès a la víctima i l'ha traslladat a un centre hospitalari.
0: I, per últim, una baralla entre dos conductors també a Barcelona va acabar ahir a la tarda amb un d'ells ferit, també per arma blanca, segons confirmen fonts municipals. La discussió de trànsit es va produir a l'altura del número 379 de la via Favència, en un dels laterals de la Ronda de Dalt i al barri de la Trinitat Nova.
2: Segons les primeres informacions, la disputa calorada entre els dos conductors al mig de la via va anar pujant de to fins que un d'ells va agredir a l'altre al cap amb una arma blanca i va fugir. El ferit va ser traslladat en estat lleu a un centre hospitalari pel sistema d'emergències mèdiques, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona encara busca l'agressor, que es troba pendent de localitzar.
0: Parlem ara d'agricultura, però especialment de fauna, perquè el sector arrosser del Delta de l'Ebre alerta de l'augment de la presència del cargol poma als arrossars del marge dret.
2: Els productors calculen que l'espècie invasora podria afectar ja entre el 75 i el 80% de la superfície cultivada, tot i que la seva incidència és desigual segons les zones. Ràdio Delta, Diana Mar.
8: La comunitat de regants de la dreta reconeix que hi ha zones més afectades que altres, però adverteix que la situació s'ha complicat de manera notable. El sector relaciona l'expansió del caragol poma amb les inundacions de la tardor passada que haurien facilitat el desplaçament de l'espècie a través dels desguassos i les diferents parcel·les d'arròs. Davant d'això, els pagesos utilitzen tractaments amb saponina i aigua salada per intentar contenir la plaga. El sector també aposta per avançar cap a sistemes com la sembra en sec, que permet reduir el període d'inundació dels camps i dificultar la proliferació del caragol poma. El problema, però, acaba tenint repercussió directa sobre la viabilitat econòmica de les explotacions. Els tractaments incrementen els costos de producció en un sector que ja arrossega dificultats de rendibilitat. Els arrossers consideren que les mesures actuals no són suficients per frenar l'expansió de l'espècie i reclamen nous sistemes de control.
0: No canviem de tema perquè el gener del 2022 el grup d'anellament Call de Tenes Osona va anellar una gavina riallera que aquest estiu s'ha detectat a Rússia, al punt més al nord, on s'ha llegit mai una anella d'aquest projecte.
2: L'au, tal com es va poder resseguir virtualment gràcies a la feina dels observadors ornitològics repartits arreu, era a Cambrils 24 dies després que l'anellessin al 9FM Caralàries.
5: Recorre més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp fins a Rússia. És el que ha fet la gavina riallera que va enllenar el grup d'enllenament de Call de Tenes Osona. La riallera és una de les gavines més habituals a Catalunya. El seu nom prové del so que emet, que recorda una rialla, i el cap se'n considera un dels trets més característics. Durant l'època de cria es torna marró fosc, mentre que a l'hivern és blanc amb una taca fosca darrere de l'ull. Es tracta d'una espècie migradora que reprodueix sobretot al centre i al nord d'Europa i que durant l'hivern es desplaça cap al sud. Es van allà ara fa 4 anys i mig i el novembre del 2025 se'n va tornar a tenir notícia a França. Ara, 9 mesos després, se sap que és a Rússia. Des del grup diuen que periòdicament reben lectures de molts països: França, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Finlàndia, Dinamarca o Suècia. Però fins ara no els havia passat que se'n detectés una a Rússia. Sí que és habitual el desplaçament cap a latituds més al nord, ja que les gavines s'enllenen a Catalunya a l'hivern i després hi volen per criar. El projecte del GACO captura cada any entre 100 i 200 aus d'aquesta espècie. Amb l'anella que se'ls col·loca, qualsevol observador en pot fer lectura mitjançant càmeres i binocles. Així és com, de mica en mica, es va traçant un mapa que permet resseguir els seus desplaçaments.
0: I seguim encara amb fauna, perquè davant del descontrol i de la sobrepoblació de fauna cinegètica, que al Ripollès és representada principalment pel senglar, el cabirol i el cérvol, l'Unió de Pagesos reclama al govern un pla de control. Això suposaria, a banda de més llibertat per als caçadors, que l'administració actués d'ofici per regular el número d'exemplars. Des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
9: Tot i que el Ripollès no és una comarca molt centrada en el sector agrari, la fauna cinegètica afecta també negativament en la ramaderia extensiva. La sobrepoblació d'enguany provocada per la gran quantitat d'aliment al bosc ha portat a Unió de Pagesos a reclamar que el govern elabori i aprovi un pla de control més enllà de la zona de Roca Corba, on ja està actiu. Ho explica la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
10: Els principals danys es concentren en els prats de pastura, doncs que els senglars arrenquen i llavors a l'hora d'allà és un problema i a més a més es perd producció d'herba. No? On hi ha danys, doncs, animem sobretot els pagesos a presentar danys, perquè ja sabeu que l'administració es mou per papers, com més denúncies té, doncs més constància li tenen que això passa. I el que volem aquí als Ripollesos també és que si hi ha alguna zona on els caçadors no poden actuar, doncs que es faci saber i llavors que l'administració doncs, actuï. No?
9: Les espècies que provoquen pèrdues al Ripollès són especialment el senglar, el cabirol i el cérvol en determinats punts de la comarca. Des d'Unió de Pagesos reclamen que els danys es notifiquin a l'administració per aconseguir fer pressió i que s'actuï. A la comarca la salut de les colles de caçadors és bona, però igualment es vol reclamar a l'administració que actuï en cas que aquestes entitats no puguin arribar a tot arreu.
0: I parlem ara de les rutes de muntanya perquè la calor les fa augmentar, però des dels GRAE avisen del perill de no anar-hi preparat.
2: Per fer aquesta ruta, els GAE recomanen agafar un petit kit que incorpori un abric per si plou de cop i volta o una bateria externa del telèfon per poder-lo carregar. A més, asseguren que encara la gent no porta la roba i els calçats adequats per l'ocasió. Olot Televisió, Jan Bretxa.
11: L'estiu és el moment idoni per anar de vacances i descobrir territori. Per això, anar equipat per anar a la muntanya és essencial per evitar riscos i anar preparat en una situació imprevista. Els GRAE del Parc de Bombers de la Garrotxa es mostren seriosos a l'hora d'avisar i recomanar de quina manera s'hauria de fer la visita a la muntanya. En parla Pere Planagumà, el cap del grup de rescat de bombers de la Garrotxa.
12: S'ha de continuar fent consciència de que la muntanya doncs, és un medi hostil, encara que un dia d'aquests bons sembli doncs, que estem a cotes baixes i podem anar amb bambes i samarreta, però sempre hem de tenir doncs, això, una roba d'abric per una, doncs, això, per una tempesta de tarda al Pirineu, que és molt habitual, i més amb aquestes dates que tenim ara, no? Un telèfon amb bateria, saber on anem, una ruta ben treballada. Una mica els consells que donem sempre per sortir al medi natural.
11: L'estiu finalitzarà en setmanes i comença una nova època de visitar la muntanya, la d'anar a buscar bolets i castanyes, un temps en el qual s'ha de tenir especial compte per les pluges i el canvi de temps que pot suposar.
0: Parlem ja de cultura. Comencem amb la Fira Tàrrega, que tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa, circ i música pels carrers de la ciutat. Sota el lema Celebrem, la Fira ha ofert 57 espectacles i ha apostat especialment per les arts de carrer. I és que fins ahir el 76% de l'aforament venut als espectacles de pagament estava, com diem, esgotat en un any on precisament s'ha reduït considerablement aquesta condició, ja que el 60% de la programació era gratuïta.
2: Entre les propostes més destacades està la companyia Camacha, que ha inaugurat el certamen a Mintokuo, un espectacle sobre l'exili i les migracions. I un any més, Tàrrega ha esdevingut aquest punt de trobada entre artistes, professionals i espectadors, consolidant aquesta fira com una de les grans cites de les arts escèniques de carrer.
0: Parlem també de castells perquè els nens del Vendrell han aixecat un 4 de 8 a l'interior de la Basílica de la Sagrada Família durant la missa de les 8 d'aquest dissabte. Després d'aixecar el castell, la canalla dels nens ha entregat un mocador de la colla com a símbol d'ofrena.
2: Aquesta actuació forma part dels actes del centenari d'aquesta colla castellera, nascuda el 1926 i que també coincideix amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquesta colla tancarà els actes del seu centenari al mateix escenari on els va començar, a la Diada Castellera de Sant Zacaries el dia 24 d'octubre.
0: I parlem també de la Fundació PINAE, que organitza per tercer any consecutiu el programa Cultura amb Ànima, que pretén organitzar activitats culturals amb un benefici social. Enguany, la proposta està centrada en la música barroca. Ens ho expliquen des de Ràdio Vilafranca, l'Enric Vidal.
13: El proper diumenge 18 d'octubre a les 7 de la tarda l'Auditori Maria Rosa Juncosa de Vilafranca del Penedès acollirà el concert Art i Glòria, Purcell, Luli i Vivaldi. Aquesta producció solidària de gran format, que arribarà també a Vilanova i la Geltrú el dia 25, comptarà amb la direcció de Julià C.C., la participació de diversos artistes, l'Orquestra Barroca Catalana i el Cor Vilafranquí Chamusia, que enguany fa el seu 25è aniversari. La presidenta de l'entitat, Anna Fasset, afronta el concert amb il·lusió.
14: Sonarà, no?, tres compositors molt diferents, diferents, de tres llocs diferents d'Europa, i de cop és que la gent pugui gaudir d'un tastet de què era el barroc. No? Hi ha persones que creiem que el barroc només és Vivaldi, no? Italià, i de cop e Parcel no? És de Gran Bretanya, i de cop i volta és festivitat, no? Més de purpurina, i de cop i volta tot és barroc.
13: El benefici dels concerts es destinarà a projectes de la Fundació Mas Alborná i a Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en tots dos casos referents a la crisi de l'habitatge. Les entrades es poden comprar a la plataforma Top Ticket a un preu de 20 euros.
0: I tanquem el bloc cultural amb una felicitació pel documental del Nou TV Pere Casacuberta, Sprint Trencat, que ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi. Ens amplia la informació des del Nou FM, que era Geralt Arias.
15: Pere Casacuberta tenia unes grans condicions per ser un atleta de fons.
5: El documental Pere Casacuberta, Sprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi de l'International Sports Film Festival de Batumi, a Geòrgia. El certamen reuneix produccions cinematogràfiques esportives de tot el món. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó aquest dissabte al vespre. El documental es va estrenar aquesta primavera a Vic i a Gurb, en dos dies consecutius, amb un èxit de públic. Posteriorment es va emetre pel Nou TV i les televisions de la xarxa. Després també per TV3 i la 2CAT. Ara el film ha iniciat un recorregut per festivals internacionals. Ha estat seleccionat per l'ISF d'Eslovènia i el Festival de Batumi, on aquest dissabte ha recollit el primer premi. També forma part de la selecció de l'Sport Film Liberec a la República Txeca. Dirigit per Jordi Morató i Martí Rubiró, el documental recupera la història de Pere Casacuberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de l'atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior del Camp de Través l'any 1984 a Nova York. El documental es pot veure a la xarxa Més.
0: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça visita el Camp del Llevant a partir d'un 4:45 buscant mantenir el ple de victòries a la Lliga.
2: Els blaugranes continuen al capdavant de la classificació, tot i tenir un partit menys, empatats amb el Real Madrid, que hi va superar el Rayo Vallecano al Santiago Bernabéu per 4-1.
0: I bones notícies ahir també per l'Espanyol, que es va endur la victòria del Camp de l'Osasuna per 0-2.
2: Els de Manolo González van sumar així el seu primer triomf de la temporada fora de casa, amb un partit molt sòlid i amb el que Roberto Fernández, autor dels dos gols pericos, va ser el gran protagonista.
0: Baixem una categoria, en aquest cas a la segona divisió, amb la derrota del Girona a casa davant del Castelló.
2: Un gol de Júnior al minut 7 de partit permetia als gironins situar-se per davant del marcador, però l'any mito del 81 va arribar a la reacció visitant amb dos gols per acabar capgirant aquest marcador. Avui torn pel Sabadell, que juga a Mallorca a partir de 6:45. La prèvia dels partits dels arlequinats des de Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
16: Un acabat de descendir i màxim aspirant a l'ascens directe posa a prova el gran inici de temporada a la Hypermotion del Centre d'Esports Sabadell. Avui a 6:45 de la tarda al Mallorca Somoix, el Reial Club Deportiu Mallorca rep un centre d'esports que du de moment en el primer mes una mitjana anglesa perfecta, és a dir, ha guanyat els dos partits que ha jugat a casa, ha empatat a més a 0 els dos que ha disputat lluny de la nova Creu Alta. Per contra, el Mallorca arriba a la cita un punt per sota dels de Ferran Costa, però això sí, havent guanyat tot el que ha jugat a Somoix i a més sense haver encaixat encara, 3-0 contra el Ceuta, 2-0 contra el Valladolid. Per tant, una autèntica prova de foc pels arlequinats, que tindran les mateixes baixes que la setmana passada. Ferran Costa confirmava en roda de premsa, en la prèvia, que malgrat demanar el canvi, Joel Priego no hauria de tenir problemes per estar disponible avui, insisteixo, a partir de 6:45 en aquest Mallorca-Sabadell.
0: Parlem ara de la primera federació amb una mala jornada per l'Europa i el Sant Andreu, i és que tots dos van perdre en aquesta tercera jornada la categoria de bronze. L'Europa ho va fer per 1-2 contra l'Hèrcules amb un gol que arribava al minut 93 per als alacantins, i el Sant Andreu va perdre en el seu cas en la seva visita a l'Eivissa per 2-0. Canviem d'esport, ens n'anem al bàsquet, perquè el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després d'imposar-se aquest migdia a la final al Lleida per 96-87 en un partit molt igualat i que no s'ha decidit fins a l'últim quart.
2: La prèvia del partit des del Prat Ràdio, Ivan Conde.
17: El Club Bàsquet Prat disputa aquesta tarda el primer partit del curs i el primer en contra de Copa Espanya. Rep l'Amics de Castelló en una primera prova exigent pels Potablava, que van començar els entrenaments el 31 d'agost i que no han disputat cap partit de preparació fins al moment. Amb 6 continuïtats i 5 fitxatges, el banc de proves i l'escenari per arrodar-se seran precisament els 3 partits de la Copa Espanya i la final de la Lliga Catalana de dimecres, començant tot aquesta tarda a casa contra un dels rivals més poderosos de la segona FEB. Escoltem l'entrenador del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
18: Els 3 partits de Copa Espanya per nosaltres no són tan importants com el partit de Logronyo, perquè és on ens juguem les coses importants. Aleshores, rodar-nos aquests partits, aquesta pretemporada, aprofitar perquè tothom jugui, perquè la gent arribi bé i després estar setmana a setmana.
17: El públic del Joan Busquets podrà veure les cares noves de l'equip, així com els sonats retorns de Pau Carreño i Robert Cusells, en un partit que es juga en l'horari habitual, però diumenge, en comptes del tradicional dissabte. A partir de les 6 de la tarda, CB Prat, Amics de Castelló.
0: Escoltàvem aquesta prèvia, com diem, d'aquest partit entre el Club Bàsquet Prat i l'Amics Castelló, corresponent a la primera jornada de la Copa d'Espanya. Seguim amb futbol, en aquest cas femení, a la Lliga F, empat de l'Espanyol i triomf del Barça.
2: És el primer punt de la temporada per les blanquiblaves, que van empatar a 2 contra l'Atlètic Club, que va aconseguir l'empat al temps afegit. I el Barça va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid i continua amb un ple de punts, mentre que el Badalona Women juga avui mateix a 8:15 al camp de l'Eibar.
0: Canviem d'esport un altre cop, marxem al futbol sala amb l'estrena del torneig Obertura de la Primera Divisió. Aquest nou format ens presenta 2 campionats en un mateix curs pel que fa als 2 equips catalans. Derrota del CatGas Santa Coloma davant del Palma per 2-4 i victòria del Barça per 2-5 contra el Valdepeñas.
2: A la Lliga Iberdrola, derrota dels Mamuts les Corts contra un dels favorits, el Melilla, per un ajustat 0-1.
0: I acabem amb una darrera hora, en aquest cas, amb el Gran Premi de Motociclisme de Misano, que s'ha acabat just fa uns minuts amb una nova victòria per a Marc Márquez, per davant del seu germà Àlex, i completant el podi el també espanyol Pedro Acosta. D'aquesta manera, el pilot de Cervera s'acosta cada cop més al liderat del Mundial, que continua ostentant el també espanyol Jorge Martín. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Lídia Porta i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Continguts en xarxa.
1: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
2: Alicia, que no vamos ya.
3: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
1: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
2: Joder, para que me bajo, papá.
4: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
1: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
5: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca? ¿Qué me pena?
6: Se tropezó con un escalón. Sí.
7: Es lo que tienen estos vestidos.
8: Creo que le hubiera gustado hacer algo con ellos.
1: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estima.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou?
0: Continguts en xarxa.

0: Sabies que el parc eòlic més gran del món es troba situat al mar d'Irlanda? Cobreix en total 145 quilòmetres quadrats de superfície marina i s'arriba a més de 650 megawatts, amb els que es pot subministrar electricitat a unes 590 llars.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la mobilitat a les carreteres catalanes amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 12 del migdia i la mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que aquesta franja sigui la més complicada, entre les 5 i les 10 hores, especialment a l'AP7. Les principals afectacions es podran concentrar a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca Franca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31, a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sud. També a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N11 a l'alçada de la Tordera. Per absorbir tot aquest volum de trànsit, està previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I un accident entre dos cotxes i una ambulància a la Ronda de Barcelona va deixar ahir un balanç de 7 ferits de diversa consideració. El sinistre es va produir als voltants de 3:15 de la nit i, segons les primeres informacions, van haver-hi 3 cotxes implicats en els xocs, als quals un d'ells era una ambulància. Es van activar 6 dotacions de bombers de Barcelona que van haver d'escarcerar una dona atrapada dins dels turismes i 7 ambulàncies del SEM. En total es van atendre 7 persones ferides, dues de les quals eren de l'ambulància, que van ser totes traslladades a centres hospitalaris. I a la Diada, l'Òmnium Cultural ha denunciat avui diumenge l'actuació policial a la nit en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, s'ha demanat que s'investigui i s'aclareixin els fets. Els Mossos van detenir 18 persones, 10 de les quals eren menors d'edat per desordres públics i aldarulls. I també 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons avançat Metropoli Vierta i confirmat per fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a 2:15 de la matinada en què van alertar d'un jove ferit. En arribar als llocs dels fets, els agents van localitzar la primera víctima i molt a prop una altra que també presentava una agressió per arma blanca. I en cultura, el Fira Tàrrega tanca avui la seva 46a edició després de 4 dies de teatre, dansa i circ i música pels carrers de la ciutat. Entre les propostes més destacades hi ha hagut la companyia Camacha, que va inaugurar el certamen. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Vaig convidar-la a fer un cafè, com algú va fer quan jo era a Praga, però la conversa era impossible, una mica freda. Vaig dibuixar-li el meu carrer, la plaça i el metro i el Tibidabo, però era inútil, deia coses ben estranyes.

quan jo li prenc la mà i sento que torno a improvisar i ens donem un petó que acaba de matinada. Vaig ser feliç fins l'endemà.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4 i us parla Lídia Porta. L'operació retorn del pont de la Diada concentra avui la major de la mobilitat a les carreteres catalanes, amb uns 260.000 vehicles previstos de tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, entre les 12 i aquesta mitjanit. El Servei Català de Trànsit preveu que la franja més complicada sigui d'aquí una hora a les 5 i fins a les 10 de la nit, especialment a la P7. Les principals afectacions es poden concentrar en aquesta carretera, tant en sentit sud entre Sant Celoni i l'Arca de Vallès, com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a la P7 i a la C55 i a la C58 en sentit sur, a la N340 entre Coma-ruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir tot aquest cop de volum, a trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures d'ordenació de la circulació. I Òmnium Cultural l'ha denunciat avui diumenge en l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. I en aquest sentit també han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de la línia policial va llançar objectes als agents. I també l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a través de la Regidoria de Governació, ha estat treballant en una nova ordenança general de civisme. Mireia Caparrós, la Cala Ràdio.
2: La nova ordenança parteix de la necessitat d'adaptar les normes de convivència a la realitat actual del municipi, marcada, segons el text, per una important afluència turística durant els mesos d'estiu i per l'increment de determinades conductes incíviques que poden alterar la tranquil·litat i el benestar de la població resident. Un dels àmbits que es reforça és la gestió dels residus vegetals. La proposta estableix que les restes de jardineria s'han de dipositar dins dels contenidors específics i prohibeix deixar-les al seu voltant. Pel que fa als animals domèstics, es manté la prohibició de la seva presència, permanència o accés a les platges del terme municipal, excepte en les zones del litoral expressament habilitades. Xavier de la Fuente és el regidor de Governació.
3: També ja no pot ser un receptor d'escombraries ni d'actes incívics. La gran majoria de la gent actua de manera responsable, però cal donar resposta contundent a aquelles conductes que perjudiquen el conjunt del poble.
2: El text incorpora igualment un règim sancionador que diferencia entre infraccions lleus, greus i molt greus.
1: Una de les novetats... I fins aquí les notícies en xarxa.

walking. Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclòs a la Mercè i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. Inicia aquesta hora i fins les 10 del vespre de la franja més complicada per a la circulació en aquesta operació retorn del pont de la Diada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, segons el Servei Català de Trànsit. Les principals afectacions es concentren a l'AP7 tant en sentit sud entre Sant Celoni i la Roca del Vallès com en sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Martorell. També es preveu intensitat elevada a la C32, a la C31 i a la C65 en direcció a l'AP7 i a la C55 i a la C58 en sentit nord, a la N2340 entre Comarruga i el Vendrell i a la N2 a l'alçada de Tordera. Per absorbir el volum de vehicles, Trànsit ha previst carrils addicionals i altres mesures especials d'ordenació de la circulació. I a Ceuta, la policia ha iniciat aquest matí el trasllat de centenars d'immigrants a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. El nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té la capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la de propietat de la CEPES, que és l'entitat pública empresarial de sòl, i que han cedit pel Ministeri de l'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de l'Home Colmenar han fet el recorregut a peu, escortats per la policia. I arran de l'11 de setembre, Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de l'esquella nit, en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També en aquest sentit han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant de línia policial va llançar objectes als agents. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona, aquesta matinada. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos han rebut l'avís a 2:45 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat una primera víctima ferida i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat, que han atès els 2 menors i han traslladat al centre hospitalari les seves vides, però no corren perill. I també un accident entre 2 cotxes i una ambulància a la ronda de la Barcelona va deixar ahir 7 ferits de diversa consideració. Segons les primeres informacions, es va produir un xoc entre 3 vehicles implicats, un dels quals era una ambulància. En total es van atendre 7 persones ferides, 2 de les quals eren de l'ambulància, i totes van ser traslladades a centres hospitalaris. I fins aquí les notícies de xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble.
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. Diversos accidents compliquen la circulació aquest diumenge a la tarda en l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona en aquest pont de Diada. La P7 acumula 3 accidents en diversos trams. D'entrada, un accident a la P7 a Banyeres del Penedès provoca aturades de 6 quilòmetres en sentit Barcelona. Un segon accident, aquest a l'alçada del Perelló, també provoca més de 5 quilòmetres de cues. I finalment, encara a la mateixa via, un tercer accident a Tarragona provoca aturades de menys de 5 quilòmetres. I un altre accident, aquest cas a tocar el nus de la Trinitat, provoca aturades de 3 quilòmetres a la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona. La C16 és la tercera via que també presenta complicacions destacades aquest diumenge. Entre Cercs i Bagà ja s'acumulen més de 12 quilòmetres de retenció. I estabilitzat també el foc que crema des de primera hora de la tarda en una zona forestal propera al castell de Tagament, al Vallès Oriental. Segons han explicat els bombers, el foc crema a baixa intensitat i es treballa amb una línia d'aigua des de terra amb 14 dotacions i amb el suport de descàrregues de 2 helicòpters bombarders. També 2 menors han resultat ferits per ramabanca al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ACN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada que alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc dels fets, els agents han localitzat la primera víctima i molt a prop n'han trobat una altra que també presentava una agressió per arma blanca. Fins al punt també s'hi han desplaçat sistemes d'emergències mèdiques que van atesa els 2 menors i els han traslladat a un centre hospitalari on les seves vides no corren perill. A Ceuta també la policia ha iniciat el trasllat de centenars de migrants aquest dematí a una nova instal·lació temporal, segons fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri dels Rosales i té una capacitat de 864 persones. I es tracta d'una parcel·la propietat de la CEPES, entitat pública empresarial de sòl cedida al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I Òmnium Cultural també ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per als dallurs posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força dels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. A més, en aquest sentit, han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures comencem escoltant el darrer disc de Lucas Santana, ple de col·laboracions com la de Cucanya, que canten en occità a costat d'aquest brasiler de Bahia. Després ens submergim en el programa de la Mercè, el programa musical de la Mercè i les propostes de músiques del món. En el festival BAM, inclosa la Mercè, i fora. Escenaris com doncs, el Teatre Grec o la pròpia Avinguda de la Catedral o la Rambla del Raval. Tot això aquí al Mixtures, en un programa en el qual doncs, això escoltarem música molt variada. A la veu de Sant Joan, com sempre, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: L'estiu és més bonic quan es comparteix. També la música que tot just comença. Aquest estiu fem una aposta senzilla, d'una veu a qui tot just comença a fer-se escoltar.
1: Hola, sóc la Jana i aquesta és Honolulu, la cançó d'estiu de La Veu.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

el so dels dies més llargs de l'any, la ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Diversos accidents compliquen la circulació aquest diumenge a la tarda en l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona per la Diada, segons el Servei Català de Trànsit. D'entrada, un accident a la P7 a Banyeres del Penedès provoca aturades de 9 quilòmetres en sentit Barcelona. I en aquesta mateixa carretera, un segon accident a l'alçada del Perelló també provoca més de 5 quilòmetres de cues. La C16 és també una via que presenta complicacions destacades aquest diumenge a la tarda. Entre Bagà i Cercs ja s'acumulen més de 12 quilòmetres de retencions. I també hi ha 11 quilòmetres de retencions al Ripollès, a la AN-260, entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona, i 3 quilòmetres de retencions a la C-17 en sentit sud, és a dir, Vic. I ha estabilitzat el foc que crema des de primera hora de la tarda en una zona forestal propera al castell de Tagamanent, al Vallès Oriental. Segons han explicat els bombers, el foc crema a baixa intensitat i es treballa a una línia d'aigua des de terra amb 14 dotacions terrestres, ja que els dos helicòpters bombarders que hi treballaven s'han retirat. I també dos menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:45 de la matinada que alertava d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop un altre que també presentava agressions per arma blanca. Fins al punt s'hi van desplaçar el sistema d'emergències mèdiques que van atendre els dos menors i els van traslladar a un centre hospitalari. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir 18 persones per aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha constatat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. També han demanat que s'investigui i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar contenidors entre el passeig Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es trobava aturat davant la línia policial van llenjar objectes als agents. I en cultura, el festival Fango Fest, dedicat al cinema fantàstic i de gore, tanca avui la seva 17a edició en posta, després de projectar més d'un centenar d'obres, algunes d'estrena mundial i altres d'estatal. I pel que fa als esports, el Barça masculí ha guanyat el Llevant 4-2, mantenint així el seu ple de victòries a la Lliga. Això sí, sense patir. Els blaugranes han marxat al descans amb un 2-0 al marcador, que és a Xavi Espart i Lamin. I el segon han sabut reaccionar i han marcat a Lamin i a Dayemi. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble. Gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Firamúsic es donarà el tret de sortida amb Metal Buster, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. Un incendi ja estabilitzat ha afectat una superfície provisional de 1.900 metres quadrats a Tacamanent, al Vallès Oriental, segons han informat els agents rurals. Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 3:15 de la tarda i han activat inicialment 2 helicòpters bombarders i 9 dotacions terrestres, que han acabat pujant més tard a 12. La zona afectada es troba a prop del castell de Tacamanent i poc abans de 6:15 el foc ha quedat estabilitzat. Segons la investigació dels agents rurals, la causa del foc hauria estat un llamp latent associat a la tempesta que va afectar la zona el dimecres passat. I circulació amb retencions de forma generalitzada arreu del país en aquesta tarda de diumenge d'operació tornada del Pont de la Diada. La via més afectada per accidents és l'AP7, ja que n'hi ha hagut 3 en diversos trams durant aquesta tarda, provocant quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. A Vilafranca del Penedès encara s'acumulen 7 quilòmetres de retencions en sentit nord i 9 més entre Castellet i la Gornal i Banyeres del Penedès. Un altre accident, en aquest cas a tocar del nus de la Trinitat, ha provocat també aturades de 3 quilòmetres a la C58 i la C33 des de Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona durant aquesta tarda. La C16 també pateix complicacions destacades aquesta tarda. Entre Bagà i Sergi s'acumulen més de 10 quilòmetres de retencions. I també hi ha 10 quilòmetres de retencions i aturades al Ripollès, a l'N260 entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit Barcelona i 3 quilòmetres a la C17 en sentit sud, és a dir, Vic. I a Ceuta, la policia ha iniciat el trasllat de centenars d'immigrants a una nova instal·lació temporal, segons les fonts del Ministeri d'Inclusió. Aquest nou assentament està ubicat al barri de les Rosales i té una capacitat de 864 persones i es tracta d'una parcel·la dels CEPES que s'ha cedit al Ministeri d'Habitatge. Els migrants que es trobaven a la zona de la Loma Colmenar han hagut de fer el recorregut a peu escortats per la policia. I 2 menors han resultat ferits per arma blanca al carrer de Siguenza, al barri de Carmel de Barcelona. Segons han informat fonts policials de l'ACN, els Mossos van rebre l'avís a 2:15 de la matinada i alertaven d'un jove ferit. En arribar al lloc, els agents van localitzar aquesta primera víctima i molt a prop hi van trobar una altra, totes dues per arma blanca. I a Cultura, la 31a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants en 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat en una edició que ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre i divulgació i gastronomia. I fins aquí les notícies en xarxa.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Baixa les finestres, puja el volum. Aquest estiu, a la veu.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us para Lídia Porta. Un total de 201.000 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos. Per saber-ne els detalls, connecteu amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona nit.
2: Bona nit. Doncs encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària. Per exemple, el tram sud de l'autopista AP7 hi ha aturades d'uns 4-5 quilòmetres entre l'Ampolla, l'Ametlla de Mar, més endavant entre Castellet i la Gornal i Santa Margarida i els Monjos, i encara més endavant uns 8 quilòmetres també de molta lentitud entre Olèrdola i Subirats. Per tant, el tram sud de l'autopista AP7 que continua força carregat, sempre evidentment en sentit Barcelona. Una altra via amb aturades, l'autovia A2, el tram en obres a Jorba, amb retencions destacades de 4-5 quilòmetres, i més endavant també lentitud, aturades entre Collbató i Esparreguera, tot plegat en aquesta autovia A2 i en sentit Barcelona. Una altra via que ha quedat molt carregada durant tota la jornada, l'eix del Llobregat C16, encara molt lenta amb aturades durant 5-6 quilòmetres entre Guardiola de Berguedà i Cercs, i més endavant, ja a la C55, també amb trams de retencions entre Manresa i Castellgalí. A l'extrem nord de Barcelona, diguem-ne, o autopista del Maresme, la lentitud i les aturades també hi són, 2-3 quilòmetres entre Sant Vicenç de Montalt i Mataró, i més endavant entre Cabrera de Mar i Cabrils. Això a l'autopista del Garraf, a la C32. Acabem a prop de Barcelona amb dues vies, C33, aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, i a l'extrem sud, C32, autopista del Garraf, amb retencions d'uns 3 quilòmetres, arribant a Sant Boi de Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
1: Moltes gràcies. I un home va resultar també ferit per arma blanca i al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tenir lloc en el carrer Beret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també hi dos menors van resultar ferits també per arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials a l'ASN, els Mossos d'Esquadra van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar als llocs dels fets, van localitzar les dues víctimes. També s'han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els menors. I fins aquí, les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

explotat el Big Bang a dintre teu i un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai. La brusca encesa d'un fotó dins el no-re d'antimatèria ha posat centre en el teu ventre, ha fulminat l'eterna espera i l'ha fet cosmos en dar-li llum. Una llum que en expandir-se i guanyar espai a la tenebra creix amb ànsia de distància

Big Bang a dintre teu i un univers s'està formant. Una flor d'astres, rastres d'astres divergents, fugint de mai, creant espai.

universal. Electrons planetaris, àtoms estel·lars, cèl·lules galàctiques, òrgans nebulosos.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10 i us parla Lídia Porta. Un total de 200.319 vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona aquest diumenge al vespre, segons les dades del Servei Català de Trànsit. Es tracta d'un 77% dels 260.000 previstos en l'operació tornada d'aquest pont de la Diada. Les principals retencions s'han registrat a la P7 Sud, la C19 i la N260. L'APC registrava en un cert moment 5,5 quilòmetres de retenció entre l'Ametlla de Mar i Amposta i també 5 més entre el Vendrell i Roda de Barà en sentit nord. Aquesta via també tenia 9 quilòmetres de congestió entre Castellet i Banyeres del Penedès i 7 de retencions a Vilafranca del Penedès en sentit nord. L'N260 també ha registrat 9 quilòmetres d'aturades entre Ribes de Freser i Ripoll en sentit sud. I un home va resultar ferit per una arma blanca ahir la nit al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va rebre l'avís a 3:15 de la nit. Els fets van tindre lloc al carrer Baret i es van activar dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques que van traslladar el ferit a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir-ne els fets. I també ahir dos menors van resultar ferits per una arma blanca, en aquest cas al carrer de Sigüenza, al barri del Carmel de Barcelona. Segons han confirmat les fonts policials, els Mossos van rebre un avís a 2:15 de la matinada. En arribar al lloc dels fets, els agents van localitzar les dues víctimes i també s'hi han desplaçat els serveis d'emergències que van atendre els dos menors. I Òmnium Cultural ha denunciat l'actuació policial de la nit de l'11 de setembre en què els Mossos d'Esquadra van detenir a 18 persones pels aldarulls posteriors a la manifestació antifeixista a Barcelona. L'entitat ha contestat que és injustificable l'ús de la força pels cossos de seguretat i ha parlat de possibles detencions arbitràries. En aquest sentit, també s'ha demanat que s'investiguin i s'esclareixin els fets. Els manifestants van cremar 3 contenidors entre el passeig de Sant Joan i la ronda de Sant Pere i un grup que es troba a l'alçada davant la línia policial va llançar-los a objectes als agents. I en cultura, la 34a edició de la Terra de Trobadors ha tancat aquest diumenge amb més de 60.000 visitants aquests 3 dies de festival, la més alta de la seva història. Aquest certamen a Castelló d'Empúries supera els 55.000 assistents de l'any passat i ha comptat amb més de 200 activitats de recreació històrica, música, teatre, divulgació i gastronomia. A més, aquest any el festival s'ha dedicat a la figura del cavaller castelloní Guillem d'Escarrer. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: cara.
1: Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

boxes yet to take. A thousand boxes yet to take.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Mentre alguns busquen el gran èxit de l'estiu, a la veu preferim descobrir qui el pot escriure.
1: Hola, sóc la Jana i això és Honolulu, la meva cançó d'estiu per a la veu. Espero que us agradi molt.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, balla en versió impossible la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

El so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida a Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.

Les vacances passen volant. La veu les fa sonar. La veu, la ràdio del teu estiu.

Aquesta setmana al Mixtures li dediquem tot el programa a Pepe Habichuela, que ha mort el passat 4 d'agost als 81 anys. Ho fem escoltant-lo en solitari, escoltant-lo acompanyant a Enrique Morente en família, amb el seu fill Josemi, etc, etc. Ho fem també recuperant un programa que li vam dedicar ja fa unes temporades i que volia repassar tota aquesta trajectòria d'una guitarra flamenca imprescindible. Com sempre, aquí, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

No totes les cançons de l'estiu neixen a les grans emissores. Algunes comencen en una ràdio local. A La Veu ens agrada descobrir música abans que ningú. I aquest estiu la nostra aposta és Honolulu, de la Jana. Les ràdios locals tenim aquest privilegi, fer costat a qui tot just comença. Potser avui és només la nostra cançó de l'estiu. Demà, qui sap, si serà la de tothom.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

so dels dies més llargs de l'any. La ràdio del teu estiu. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

feeling me too when I'm talking about.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.
2: Sants!

L'estiu té un altre ritme. A la veu hi posem la banda sonora. La veu, petita com el poble, gran com l'estiu.

Del 10 al 15 de setembre, Sant Joan de les Abadeses viu la Festa Major. 6 dies de música, cultura popular i activitats per a totes les edats. Dijous, el Fira Músics donarà el tret de sortida amb Metal Busters, Robot Robert, Llengua Morta, Holy Sinners, Fetus, La Pau i Tura Sala. Divendres serà el torn de l'Entrevoltes, amb grup de ties, Groggy Root, Fades, la banda del Cotxe Rojo i DJ Tete. I dissabte a la nit, al pavelló, ball en versió impossible, la nit del Canet i DJ Capde. La Festa Major també portarà gegants, sardanes, correfoc, activitats infantils i moments tan esperats com el Ball dels Pabordes, la Diana Florejada, el Ball del Pijama, la Bogeria i la Sardana Llarga. Del 10 al 15 de setembre viu la Festa Major de Sant Joan de les Abadeses. Consulta tota la programació, els canvis i la informació d'última hora a l'app app.santjoandelesabadeses.cat.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

L'estiu està ple de petits moments que, sense adonar-nos-en, acaben convertint-se en grans records. Una conversa a la fresca, una carretera sense pressa, una festa major, una posta de sol i aquella cançó que anys més tard ens farà tornar exactament a aquest instant. Aquest estiu, deixa que la veu t'hi acompanyi.